0: from the very lowest drop. Go down, devil.
1: Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

0: soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoinserció de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin i al cabo el que estan representant es supone, no a si mismos o a si misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxambrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com

és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

0: i és exorci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contraband FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contraband FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari, de, espera, de solidari...
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoinserció de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Vissall i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula, i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios, i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin i al cabo el que estan representant es supone, no a si mismos o a si misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxambrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari.
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

0: i és soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat de solidari de espera, de solidari
5: i voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat a Catalunya, no. I just wanna say hello. I was just taking a walk. In this deepness we belong to. In Spain we call it soledad.

0: Pochettino, Josefino, Montesino, Tunecino, Linquilino, Argentino...
1: Hola, sóc la Sandra Oide, del Frente Sónico Futurista. I bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs, algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emitir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir. Perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs, sempre tot es subverteix, no? I ara estan... Ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potents vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que als mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

0: Bona tarda, benvinguts, benvingudes a Ràdio Nicòsia, edició estival, chip de verano, com li vulgueu dir.
1: Chip de verano.
0: I representem aquí a la taula, tenim el Pablo.
2: Hola.
0: Tenim el Carles.
3: Hola. Hola.
0: Tenim a Xevi, convidat, antic nicosiano.
4: Bona tarda, un plaer.
1: Present i futur.
0: I president.
4: Un plaer tornar a estar a l'espai.
0: Un plaer conèixer, Xevi, un plaer.
4: Igualment.
0: Tenim a Loret.
1: Buenas.
0: I el jefe de la taula.
5: No cobro, eh.
1: El voluntario també és un trabajo.
0: Sí. No remunerado.
1: Un trabajo que da más placer, creo, que el propio trabajo de ese de jornal.
0: Sí, bueno, a veces no tienes la obligación total de que eso todo salga bien, ¿no?
1: La diferencia es un jornal es cuando te pagan. Y un trabajo puede ser no remunerado.
0: Puede ser el jornalero, ¿no? Los que le pagan.
1: Sí. Bueno, dicho esto, los jornales tendrían que repartirse para todos. Empecemos con el tema, ¿no?
0: Pues nada, el otro día en asamblea, preparando un poquito el programa, habíamos también pensado, dada pues la actualidad, ¿no?, que a veces manda, hablar un poquito también de, bueno, pues del asunto de Ceuta, de todo lo que sabemos que ha pasado estos días recientemente y de lo que pasó en su momento, de lo que ha pasado, que está pasando ahora y de lo que puede llegar a pasar. También vamos a adelantar el tema de hoy, el que teníamos previsto, que también lo vamos a tocar, que es el metro. El metro, sí, mucho. Yo he estudiado, he hecho los deberes. Me sé todas las estaciones de metro de Barcelona. No, haremos un quiz, haremos un test después. Es broma.
1: ¿Quién se sabe las fantasmas?
5: ¿Cómo es broma?
0: No, estaba pensando, venía en metro. ¿Cuántos de nosotros hemos venido en metro? Vale, bien, tú también.
5: Los oyentes, ¿no? Los oyentes,
0: vale, tenemos a Pablo, que odia el metro porque piensa que es de pobres.
2: Sí.
0: Y ha venido el metro porque es un motero, pero su moto no arranca, básicamente.
1: Bueno, eso es lo que
2: la caló.
0: O sea que cuatro hemos venido en metro.
1: Yo no, porque es que no tengo metro que me lleve, porque estoy a 5 minutos.
0: Carla está el vecino de Raval, o sea que supongo que va a venir andando.
3: Andando, detección animal.
0: I Loreto,
1: igual,
0: también.
4: Jo volia comentar al respecte que estic visquent a Calais, al nord de França, que estic allà a una cuina, tema de migrants, i allà els autobusos són gratuïts. O sigui, quan es diu que no s'utilitza el vehicle, vull dir que s'utilitza el transport públic, allà això ha funcionat molt bé, perquè la gent, doncs, clar, si el transport públic és gratuït, el que està fent és no utilitzar el cotxe, amb el qual ha baixat molt els nivells de contaminació. Seria interessant també a Barcelona, que és una ciutat molt contaminada, sí, sí, ja que en principi sembla que l'Ajuntament tampoc té molts problemes econòmics, pues rebaixar, si més no, els preus.
3: No, Barcelona, sí, que es fa, sí, justament posar una Gestapo,
4: ja. Sí.
3: Posar una Gestapo metropolitana per referir al metro, que de quan en quan registra tots els passatgers incomodant tremendament, i s'ha de treure la targeta o el pas que tinguis, i bueno, d'aquesta manera es perden una quantitat de minuts impressionant, però bueno, en fi, coses d'aquesta ciutat. Per això és que crec que amb en Dani a Nova York ha posat el públic gratuït, a Nova York, que això era bastant impensable, bueno, precisament a Nova York, o qualsevol ciutat yanqui, però aquí anem per altres camins, no?
0: Sí, no, Nova York, bueno, el metro a Nova York és un històric, eh? Jo crec que és el metro per excel·lència. És escau a,
1: no?
0: O a l'anglès.
1: Sí,
0: al de Londres, no?
1: Al
0: tube londinenc.
1: Aquell continent per mi quasi no existeix.
0: Sí, el tube londinenc és molt mític.
1: I per si pensem en el mètode de Londres, sí que és molt antic. I va
2: ser el primer, no?
1: O sigui, el tube.
0: El tub, el primer, el tub. A més és molt tub, perquè és realment és un tub.
1: Bueno, jo tinc una foto de quan vaig anar la primera vegada.
0: Són superpetitons.
1: Hi havia molt menys llignes, segur que n'hi havia. Estava fet amb pastilina, era un que estava fet amb pastilina.
2: Seria el primer del món, pregunto.
1: Jo no te lo puedo contestar.
2: No,
1: no sé si qui va ser el primer del món.
0: No sé, no tenim este dato. Però puede ser.
1: Podria ser,
0: Qui nos puede ayudar.
1: Clar, jo com a europeu sí que ho tinc clar. Però em sembla que tot el que fèiem a Europa ens copiava a Amèrica. Així que podria ser perfectament que fos Londres i després vingués a Nova York, no?
0: Sí.
1: Però també són jocs molt... Per ells també és un metro molt estratègic, saps? Hi ha uns metros que són molt així. Clar, jo recordo quan estava a Barcelona, sortia de Barcelona, només hi havia metro. Barcelona i Madrid. A la resta d'Espanya de l'estat espanyol no n'hi havia metro.
0: Clar.
1: Avui en dia vas a València de metro i vaig dir, oh, hi ha metro, o sigui, de veritat que era com una volatícla.
0: A València va l'accident aquell
1: era com
0: famós,
1: com idiota, jo, clar, quan...
0: de metro, que va morir molta gent a València. Sí, va haver un accident.
3: El primer metro del món, segons l'AI, va ser el metro de Londres, que era l'esperat. Inauguración 10 de enero de 1863, tramo inicial entre Paddington y Farringdon Street, unos 6 kilómetros.
6: Hola.
0: Hola, sí, Joe. Bienvenida, sí, bienvenida, bueno, Joe.
1: Si fa molts anys que has viatjat, el meu 50 anys enrere que tu vas anar a Londres, no té res a veure amb els metros d'avui en dia, igual que a Barcelona tampoc té res a veure el metro d'avui en dia. Ha anat canviant moltíssim.
0: Sí, no, l'altre dia també, crec que ho vaig comentar, però és una cosa que vaig escoltar de casualitat a les notícies, que deien que a Alemanya, a Berlín, crec que era el metro a Berlín, que, clar, amb el canvi climàtic, doncs, volien climatitzar el metro d'alguna manera, i es veien que tècnicament era impossible perquè no hi ha espai, el túnel va tan a ras del comboi que no hi ha espai per ficar aparells d'aire condicionat fora,
1: sí,
0: ni...
1: i
0: llavors és com no hi ha zero, hi ha zero aire condicionat al metro a Berlín.
3: Dintre els vagons no es pot posar?
0: Sí, però tot el que és l'engranatge o totes les màquines que van per fora, sí, no hi ha espai.
4: I té perquè... a fora també.
0: Sí,
1: no. Clar, clar, que no pots posar un aire condicionat allà enmig del vagó.
0: No, un portàtil, no? Un pingüino.
1: Un pingüino, vamos a poner un pingüino en cada dos
0: sí.
1: Tirades, no?, de vagones.
0: Sí, és complicat.
1: No, este no lleva, va todos corriendo al otro lado. Seria muy... No, ni treure la ximeneia per cap lloc, perquè si dius que no hi ha espai... perquè jo podria ser. No,
0: donem la benvinguda a Jou i a Miqueto.
7: Ei, què tal? Hola.
1: Hola, no anava a fer una conya, però si no m'havia contat que t'estaven saludant.
7: Quina conya.
0: Has vingut en metro?
7: No.
0: Oh.
7: Amb aquesta calor...
0: És broma, és broma.
1: En què vens tu, nen? No em diràs que fa servir el transport privat? Ai, que em mossego l'orella.
7: Clar que sí.
1: Jo mai.
7: O sigui, amb aquesta calor ho faig. Sí, sí.
1: Jo explico
7: no,
1: els meus motius. De sempre he sigut antitransport privat, sempre. O sigui, jo primer perquè vaig estar en una zona, una cantonada molt famosa, molt cèntrica, que era Enrique Granados, que hi havia una bodega que estaven totes bolingues els taxis, que no treballaven, només anaven a emborratxar-se allà, no? I tu deies... com aquestes senyores muntin el taxi es maten, saps? Era l'època que sortien doblats,
0: això era abans, ara ja no...
1: sí, bueno, abans de les Olimpiades, però per tu és molt lluny, però per mi jo tenia 20 i pico,
0: no, jo
1: 5 anys per mi no és jove,
0: ja tenia 8,
1: però ja tenim,
0: era un senyorito,
1: ja tenim cap per recordar totes aquestes coses quan els taxistes eren uns putos borratxos mal educats.
0: Ho sé. O sea, més perquè mon pare tenia un bar, i parava un mogollón de taxistes, era el client habitual, el taxista borratxo.
1: El taxista borratxo.
0: Sí.
1: Que feien la partida i no sé, i quan agafaven 4 sí.
6: M'agradaria aclarir que avui en dia se separa el metro pel tren i per l'autobús. M'agradaria aclarir-ho, que metro també és autobús i tren. Ho he mirat a...
1: Bueno, són transports metropolitans.
0: Metropolitans. Sí, suposo que també
1: però,
0: són el país,
1: són transports,
0: no?
1: Metropolitans que també entra el tram. Sí. Entra el tram, o sigui, el transport a Barcelona. Bueno, feia la conya dels taxis, que jo tinc mania perquè anava amunt, ho vaig passar molt malament, la meva germana també, recordo de sortir del taxi, ens van humillar moltíssim, i és algo que tinc pavor. O sigui, a més per lo que valen, a més perquè després jo he anat amb moto, en fi, quan entres en aquest rodatge d'antitaxi, però ja amb els anys jo no sóc antitaxi, sóc antitransport privat. Jo penso que la ciutat tindria que estar maduquins, sense asfalt, ho vaig dir fa poc. O sigui, l'asfalt recalenta moltíssim la ciutat i no té sentit si només van serveis, és a dir, el transport, els bombers, les ambulàncies, i si tu molt m'apures, comparte un cotxe i arribar a grans pàrquings compartits a la ciutat, molt bé, però jo no entenc ni una moto ni un cotxe que vagi amb una persona.
7: Jo estic molt d'acord amb tu, Loreto, i m'agradaria afegir que fins al dia d'avui, el transport privat de AMB, taxis, i també Cabify, són uns, diria un taco, però me l'estalvio perquè estem a la ràdio, però...
1: Podem dir-li malmlascos que no és taco.
7: Bueno, fils de fruita. De fruita. ¿Vale? De fruita.
0: La fruita, vale, està molt de moda.
1: Sí, sí, la fruita,
7: sí,
1: està,
7: sí, la fruita molt. Estem a l'estiu, estem a l'estiu. Llavors, jo tinc un coset, es diu Miqueta,
1: ah, bona,
7: és un chihuahua, i sempre, gairebé, sempre tinc problemes per emportar-lo, perquè em diuen, ha d'anar amb transportint, i no, resulta que si té un certificat de gos, de servei, no ha de tenir un transportint. Però què passa? No coneixen la llei.
1: Però
7: i van aquí,
1: pots anar, perdona, deixa'm, pots anar en privat?
7: Diuen, has de tenir un transportint, gairebé com si m'estiguessin fent un favor per portar-me sense transportint. I és com, no, tu no fas cap favor. Tu el que fas és complir la llei. I el que passa és que la gent, tant de AMB com de Cabify, no coneixen la llei espanyola. Jo sí, en aquest sentit, perquè ja estic farta d'això i he hagut de mirar-me-la. I no coneixen. Però han de tu, una mujer, a decirle a un tío cómo es la ley de su país, siendo que además soy chilena.
1: Ya le hemos
7: liado. No s'ho prenen massa bé.
1: No s'ho prenen bé. I sobretot si dius, ets un ignorant, perquè no saps, tu que portes un condueixes un transport públic, no saps quines són les teves obligacions. Saps? Tindràs privilegis, però tens moltes obligacions també. Entre elles portar a una persona que es trobi malament, malferida. Una persona el que necessita ajut, que no ho fan, passant de llarg.
7: El que hauria de ser és que tant AMB com, per exemple, Cabify es facin càrrec, o Uber, l'empresa, i faci una formació de la llei de cadascú dels països on funcionen. Perquè, si no, tenen molts de conductors que no coneixen la llei i que diuen cada barbaritat la que volen, eh?
4: Bueno, de vegades es pot fer una excepció, com per exemple, vull dir, saltar-se la llei conduint un autobús, com es va fer el 47. Però això és una excepció, no?
1: Hòstia, boníssima.
0: No, va, sí, això va ser a Torre Baró. Sí, el 47, no?
1: Bueno, és que no en tenien transport.
0: Sí, sí, sí. El van assaltar
1: i
0: va
1: dir... A la merda.
0: Com, a més,
1: estic farta de veure els meus companys.
0: El deien que no podia, que era molt estret, no? I va dir, no,
1: es podia.
0: Us ho demostraré que sí puc arribar. I va arribar, no? Fins a Torre Baró.
1: Bueno, però és que el poble és el que mana. El que passa és que no se m'ho donen en compte. Saps? Vull dir, el poble, si realment es rebel·la amb alguna cosa, fa una revolució, és el que mana sempre. Perquè som molts més. Ells tindran armes, tindran moltes coses, però el poble quan...
0: Però ens costa posar-nos d'acord, no?
1: Bueno, cada vegada si més... És que avui en dia està fet perquè el poble no es rebel·li.
4: No, tot el treball a distància, o sigui, s'atomitza per evitar que la gent... Els centres de treball ja no són aquells que la gent anava, dinava...
1: Els sindicats que podien
4: bueno,
1: fer coses.
4: Bueno, però és que la gent estava junta tot el dia a les grans fàbriques. Ara és el que intenten és això, separar, dividir...
3: Sí, la deslocalització, transferir fàbriques a altres llocs, fàbriques cada cop més petites, centres de treball cada cop més petits, ho tenen tot molt ben pensat, no? Van aprendre molt del segle XIX, del segle XX, de les revolucions que van haver, i, bueno, doncs, ho tenen tot molt ben planejat, a més, la immigració és estupenda per ells, perquè, esclar, quan més confusió hi ha i quan més dades distintes hi ha, més fàcil

0: les aliances que s'han fet
1: sí.
0: Entre
1: aquests 70.000
0: Netanyahu i les extremes dretes sí, tradicionalment.
2: Sí. Bueno, en realitat té bastant sentit si entens, si entens que, bueno, si t'expliquen, si t'expliquen, perquè no s'explica el perquè de l'origen de l'estat d'Israel, com es va plantejar per la família Rothschild, el plan Balfour i tot això, al segle XX, l'any 17 del segle XX, bueno, és una altra història.
0: Sí, ve abans de la fundació de l'estat d'Israel, el sionisme i era un fenomen.
1: Era un fenomen europeu, va sortir a Europa. El que és la part més radical. I admetre que tenien que tindre un estat, perquè abans no tenien que tindre un estat. Saps? I clar, aquí ja comença, no? La part més fatxa, per una manera, dintre del sionisme. Però bueno, suposo que a cada un li tocarà el seu San Benito, com es sol dir, no? I això espero. Això espero perquè quan un poble abusa un altre, al final té de rebentar, val? Una banda té de rebentar. I sabem que potser quan passarà, nosaltres en hem fet 500 anys, no passa res, però també mira com hem quedat, saps? Escuats. A la llarga, tot arriba... Espero que sigui aviat. El que no pot ser és que ara volen muntar a Gaza colònies... Sí. Estan esperant... Ja ho tenen tot preparat. Vull dir que... si diuen que ho tenen preparat és que ja està fet.
2: Sí.
1: Sabeu com sí, va, no? Sí. Ens estan posant el sabonet perquè quan ens en donem les fotos
0: bueno,
1: ja està fet.
0: A Cisjordània és diari també l'actuació de colons. Ara estan una altra vegada apretant fort, vull dir, expulsant gent. Vull dir.
1: Sí, no, i és que
0: és un procés d'expulsió des de la fundació de l'estat d'Israel. La NACBA ja és continu, no?
2: Sí.
0: I van practicar el terrorisme, eh? Talment en Beguín, o sigui, tots aquests que després són caps d'estat. Sí. Això és la hipocresia, no? De dir, el terrorista...
2: Van ser líders terroristes, tots ells. Van ser líders terroristes, tots ells.
0: Bueno, ens estem desviant.
1: Sí, bueno, però també ve la part, eh? Vull dir que està passant ara en Marroc.
2: Molt bé.
1: Hi ha algú pendent de telèfon? Val.
3: No, teníem, una trucada, però que és d'aquí uns minutets.
1: Val. Ho deia perquè...
3: Acompanya Sílvia, segurament. I no, sabéis lo de tu.
1: No, que volia entrar una mica que diu, ens estem desviant, bueno, però no, sí, però no.
3: Sí, no, t'havíem dit també de comentar.
1: Els terrorismes, com es manipula les persones.
3: Volíem comentar, no?, tot aquest tema, doncs, preocupant que hi ha hagut, no?, que ha passat aquests dies sobre Ceuta, sobre aquesta entrada massiva, supermassiva de gent, doncs, bueno, procedent del Marroc, però de moltes nacionalitats, no només del Marroc.
4: I la Loreto ha dit, ens estaven desviant, sí, però no. Per què no? Perquè té a veure.
1: Té a veure.
4: Perquè té a veure amb el desplaçament, o sigui, tant de Ceuta a Espanya, del Marroc a Ceuta, com l'estat nació que estàvem parlant, o sigui, que depèn de... sigui com sigui l'administració de l'Ajuntament, de la gent, de, diguéssim aquí, de l'Estat o el que sigui, però finalment igual estem parlant de l'Estat nació i és un ordre mundial que s'ha fet, no?, i del sionisme que ha sortit d'Europa, és un ordre mundial l'Estat nació. Un ordre mundial, per cert, colonial. Però bueno.
1: Exacte, i que pensaven que les colònies s'havien acabat.
5: El que volia recalcar és que òbviament ha sigut interessat i no acabo d'entendre el per què i no sé si algú ho explicarà mai, però les coses les acabem entenent sempre a posteriori, no? És com, no sé si hi havia hagut tanta mort o tanta destrucció de vida humana les últimes dècades allà al nord d'Àfrica, quitant les guerres i tal, dic.
1: Bueno, Àfrica sí, és una guerra constant.
2: Sí, bueno,
1: el Carles t'ho pot dir, ni el Congo, bueno, que no es parla,
2: ni
1: en
2: sí, molts... Sí, bueno, començant la destrucció de Líbia, la destrucció del règim de Gaddafi, que també era un terrorista, no?, però el que realment els preocupava és que ell volia fer una moneda panafricana per no comerciar el petroli amb el dòlar. No? Que és el que estan fent ara diversos països, no? Deixant de banda l'or, Xina, Rússia ho estan fent, els països dels BRICS estan començant entre si amb altres monedes que no són el dòlar. Això va ser un perill tremendo i d'aquí va venir tota la història de Gaddafi, bueno, tota la història aquesta
1: i algun atemptat que va haver també va
2: de Benghazi, la suposada un bombardeig de Benghazi, sí. Sublevació popular de Benghazi, sí. Que és una ciutat de Líbia, no va ser una sublevació popular, va ser unes operacions terroristes islamistes d'ISIS, d'aquests grupets,

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els espats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4. Una ràdio lliure en un món poc lliure.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.